0: novetats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Orella.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
12: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
11: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya.

0: Sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirse.cat radiosanquirse.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva boca.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis a la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 5.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació. Entreteniment. I la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a
8: l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosanquirza.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirza. Tastet de Radio Sanquirza. En Tastet de Radio Sanquirza se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirza.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sanquirza i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sanquirza i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Kitchen, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
14: Ràdio Sant Quirze.
13: Sempre al teu costat.

0: Gracias.
1: Ahí vamos.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Els somnis dels anells.
1: Cada setmana Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
4: Ràdio Sant Quirze.
3: Sempre al teu costat.

persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira.

0: Què som, els mocedades, aquí, o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint, o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi a la cara?
3: Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara.
5: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
7: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
8: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
7: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
9: Miro la meva boca.
7: Andreu Cistella, el Pauet.
10: Ah, Kitchen, què fer?
7: Contes de microbis.
11: La desfilada dels microbis.
7: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
12: Li diré a la meva mare.
13: La Moixiganga.
7: Un programa presentat per Moisès Bru.
8: La Moixiganga.
13: Ves, quina gràcia.
14: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
7: Benvinguts al Circ Petit.
15: Obre la porta, man del dimoni.
9: Miro la meva boca.
15: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
16: El genís fa màgia, no miracles,
17: Doncs quin xororamac!
7: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
18: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
19: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
20: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
21: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons.

penso non hi ha per tant. Tot era molt més fàcil, jo em complico. Si penso en el que no em va passar, està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, estimar-me més i que no.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
12: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes. Però quantes nits he pensat que quan

0: biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: hasta la próxima.
1: Clica radiosanquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera...
7: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

cent. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes?
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta?
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap?
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
10: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.
1: No,

0: trobat a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Poblejant.
2: Som a tot el país.
1: Poblejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
0: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mig rinyó en aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

afán per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles del vent que ballen van trobant la tornada. No cal ser ni de plom ni de fang. Al final

0: Codineca, radiosanquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet Radio de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Ràdio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bo.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneus, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.
11: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I sing.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Si tu ja no m'has

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
4: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, soc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Radio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Don't you all fade away. Don't try to dig what we all
1: Clica radiosanquirza.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera.
5: Per sentir una mica de música, que ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
8: Tom lived for all he could give, and he stood by his father.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Complejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Sona a Pairal l'estrena del 98è aplec de la Sardana de Calella, feta per Xavi Molina. L'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Descobrim com és la sardana del 98è aplec Pairal de Catalunya. L'ha escrit Xavi Molina i es va estrenar a quatre coples diumenge passat al Pati de l'Ós de Calella, en un aplec on hi ha pregonat la periodista i gestora cultural Ruth Martínez. Quines reivindicacions va fer? Aquest és el programa 491 i tenim més titulars. La desena edició del festival Amb So de Copla aposta per la fusió de la copla La Llobregat amb el cant líric de Guillem Batllori, a més de 5 altres produccions ja estrenades. I l'agrupació Floricel Resodor d'Anglès convoca el segon concurs musical per a Masats i Vilalta, Vila d'Anglès, per a temes que introdueixin la sardana en la composició. La fusió del Quico al Cel i el Noi i el Mut de Ferreries amb la copla Reu Jove ja està enregistrada i el nou disc es presenta aquesta setmana. L'escoltem en exclusiva. I la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: i a l'Hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquesta setmana passa per Calella. I així us ho expliquem.

0: Així sona la nova sardana que Xavi Molina ha estrenat per la Plec Pairal de Catalunya. El compositor blanenc va estrenar diumenge al Pati de l'Os de Calella, el 98è aplec de la sardana de Calella, el Pairal de Catalunya, a quatre cobles, els Montgrins, la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat i la Marinada, una sardana que la mateixa entitat d'agrupació sardanista de Calella va titular Sona a Pairal, aprofitant el leitmotiv de l'aplec d'enguany, que és aquest aplec que ressona, sona a Pairal, l'aplec de Calella. Un aplec que també ha comptat amb un pregó d'inici, ja ha estat el quart pregó el divendres, amb la periodista i gestora cultural calellenca Ruth Martínez, que va fer tot un seguit de reivindicacions. La podem escoltar en alguns fragments aquí al Coplegen.
1: És per mi una alegria molt gran retrobar-me amb vosaltres i tornar en aquest espai per explicar, de fet, per explicar-vos tot. Adreçar-vos avui aquestes paraules em permet compartir el llegat més gran que m'ha regalat, si més no a mi, la sardana. I és que jo a la sardana li dec tres de les amistats més velles, més duradores en el temps, més sòlides i més vertaderes que tinc. Aquest pregó, per tant, va només una mica de mi, perquè inevitablement us compartiré vivències i sentiments personals. Va de nosaltres, va de l'amistat. És, podríem dir, un cant a la vida, manllevant el títol de la sardana de Josep Coll, que s'expressa, s'articula a través d'una peça preciosa i singular en aquells temps, el primer tram de la vintena, malgrat setmana sí, setmana també em posava davant d'un micro, a vegades davant de molta gent, em calia treballar molt i sobretot millor la meva relació d'autoacceptació de mi mateixa, sobretot de la meva aparença física. I la colla no m'hi va ajudar gaire.
0: Aquestes han estat algunes de les paraules que la periodista calellenca va dirigir al públic sardanista i calellenc divendres passat al pregó de l'aplec amb les cobles, la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Un aplec que ha comptat amb sis de les millors cobles del país i que s'ha articulat des de dimecres amb una conferència inicial amb Anna Costal fins a diumenge a la tarda. L'entitat ja està preparant l'edició 99 amb els ulls posats a l'edició 100 d'aquí dos anys, però mentrestant, anem a veure com sona aquesta sardana de Xavi Molina, que explicava això el dia que la va estrenar a la Plec de Calella.
2: Mira, només volia dir que quan he arribat al recinte fa una estona del parc, de sobte m'ha vingut a la memòria quan jo tenia 18 anys i com a tenora de la Copla Vila de Blanes se'ns va oferir l'oportunitat de venir a participar en l'aplec de Calella, i he recordat de sobte lo impressionats que estàvem per aquesta fita musical i el repte que representava venir a fer de representar la tenora aquí en la nostra copla en aquest aplec. I per això també he pensat que pocs anyets després ha sigut un honor que m'hagueu convidat per participar una altra vegada en aquesta plec i en aquesta ocasió amb la meva música. L'única cosa que desitjo és que disfrutin tant els músics com els balladors i que sigui tot un èxit. Gràcies.
0: Anem a escoltar com sona aquesta Sona a Pairal de Xavier Molina a càrrec de les cobles Montgrins, la Llobregat, la Bisbal, la principal de la Bisbal i la Marinada en la gravació de l'estrena.

0: Això era Sona Pairal, la nova sardana de Xavi Molina.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I obrim el taló amb una nova edició de l'Amsó de Copla.
1: Obrim el taló.
0: Ja tenim aquí el cartell complet de la desena edició de l'Amsó de Copla. El Festival Amsó de Copla de Palamós celebrarà enguany la desena edició i la programació d'aquest any desplega 7 concerts entre el 4 i el 8 d'agost en espais com el Parc dels Països Catalans, la plaça Josep Cerquella o el Passeig de Mar, amb propostes que repeteixen com la Copla Amsó de Dona i talent local amb el cant líric palamosí Guillem Batllori, que farà un recital acompanyat de la Copla de Principal de Llobregat, l'única producció que estrena al festival. També hi serà Filomena, la Transmediterrània Orquestra i un concert memorial Ricard Vilada s'ha organitzat per l'agrupació sardanista Costa Brava, que completen aquest cartell.

La programació arrencarà dimarts 4 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Sarquell amb el concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya dirigida per Francesc Assú. La formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires amb la Polifònica de Porreig. L'espectacle comptarà amb les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, aquesta Mariona Escoda que estem sentint, o també Samantha incorporarà el mapping i la il·luminació escènica. Amb temes com aquest, Vestida de nit, recordem que la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya conté la cobla, la principal de la Bisbal. Aquesta nova producció estrenada doncs l'any passat a l'Auditori de Girona es titula Mare Mundi i és un tribut al mar, per això aquesta venera Vestida de nit de Mariona Escoda. Si puc.

Déu-n'hi-do amb aquesta habanera. L'endemà dimecres 5 d'agost a les 10 de la nit, l'Arbreda Municipal acollirà el 25è, atenció, número rodó, concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. La Bisbal i la Montgrins i la Bisbal oferiran un concert dividit en dues parts amb repertori i composicions conjuntes més enllà del gènere tradicional. El repertori encara no s'ha publicat, però de ben segur hi trobarem algunes obligades. Nosaltres hi serem, com sempre. I el dijous 6 d'agost hi haurà dues cites. A les 7 de la tarda, al Parc dels Països Catalans acollirà la Copla amb Sol de Dona, un concert centrat en obres de compositores com Pepita Llonell, Mercè Torrents, Montserrat Pujolà, Concepció Ramió, Marian Márquez, Anna Serra, Bàrbara Ardanui, Anna Abad o Aurora Vicentini. No n'ha transcendit encara quines seran les intèrprets. I aquella mateixa nit, a les 10 de la nit, la plaça Josep Sarquell acollirà la proposta del palamosí Guillem Batllori amb la Principal del Llobregat en un concert que vincularà la veu lírica amb la sonoritat de la copla.

Aquest és Guillem Batllori, de fet, palamosí, amb un dels temes estrella de l'òpera La Notte de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. És el Non più andrai i, a més, ara mateix s'està representant al Liceu, per tant, teniu oportunitat d'anar a veure aquesta òpera. És un enregistrament de Batllori el 2025 al Teatre La Faràndula de Sabadell, en la Fundació Òpera Catalunya, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, i així podem sentir com canta aquest Guillem Batllori, que farà tàndem amb la Llobregat aquest estiu a l'Amsa de Cobla. I faran tàndem per interpretar repertori d'elit català. Batllori va debutar l'any 2023 al Gran Teatre del Liceu amb l'Incoronazione d'Hipopea de Monteverdi i ha tornat per cantar a Anthony en Cleopatra d'Adams i també Lohengrin de Wagner. També ha estat interpretant West Side Story i aquest 2026 la Gioconda de Ponchielli. A finals del 2025 ha debutat en el paper de Figaro, també a La Notte de Figaro, com dèiem ara, l'estem escoltant en aquesta gravació. Entre els seus compromisos més recents destaquen diferents rèquiems, el de Brahms, per exemple, a Barcelona, així com l'espectacle Un misterio de Sainete o Zarzuela a la Cazuela, produït pel Palau de les Arts de València. El mateix cantant ha publicat a les seves xarxes socials que està molt entusiasmat per fer aquesta col·laboració per primer cop amb Cobla i amb la Cobla, la principal de Llobregat. Ho veurem aquest estiu a l'Amsa de Cobla a Palamós. I del cant líric passem a l'espectacle familiar.

I és que divendres 7 d'agost a les 7 de la tarda, també al Parc dels Països Catalans, el festival Amb So de Cobla programarà el concert de Filomena, una proposta familiar que combina animació i música tradicional i que ja es va estrenar l'any passat. El grup presentarà una col·laboració amb el tenora Quirze de Gea i els arranjaments d'Arnau Tordera. Són així, Filomena.

0: Això era Filomena.
1: Gràcies, guapos.
0: I si Arnau Torrera fa els arranjaments del grup Filomena, també és el creador d'aquesta proposta que torna al festival amb so de cobla després de ja una colla d'anys havent sigut cap de cartell en, una de les edicions d'aquest festival. La jornada continuarà el 7 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquella amb Obeses i la cobla Berga Jove. La banda usonenca, liderada per Arnau Torrera, presenta el seu nou treball Ai el cor diàstola, amb què tanca el projecte discogràfic iniciat el 2024, també amb la cobla Berga Jove, i per tant es presenta en aquest amb so de cobla. Escoltem aquest guapo d'Obeses amb la cobla Berga Jove, i si voleu més informació sobre el festival la podeu trobar a amsodecobla.cat.

0: gracias, guapísimas.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català. L'agenda.
2: Vinga, fem un recull de l'agenda perquè és que estem al juny i va patada. Comencem el dimarts 16 de juny perquè hi ha concert al Palau de la Música Catalana amb la Cobla Sant Jordi a partir de 7:45 del vespre. I dissabte 20 de juny a 2:12 acte central del Dia Universal de la Sardana al Parc del Tibidabo a Barcelona amb la Cobla Berga Jove. I també dissabte que ve 27è aplec de la Sardana de Camp de Bànol a les 5 i a 9:45 de la nit amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Principal d'Olot. I també 19è aplec de la Sardana de Sant Llorenç d'Hortons a les 6 i a 9:45 amb la Flama de Farners i la Cobla Sant Jordi. Dissabte que ve també hi ha el 50è aplec de la Sardana de la Verge de la Riera a les Borges del Camp amb la Cobla Reu Jove a 6:45 i a les 11:00. I dissabte que ve també a les 7 hi ha concert amb la Ciutat de Terrassa al Palau Bofarull de Reus. Dissabte 20 de juny també a les 7:40 a plec de nit de Mataró amb la Cobla Lluïsos, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I passem a diumenge, perquè el 21 de juny hi ha el 44è aplec de la Sardana del Prat del Llobregat amb les cobles la Principal del Llobregat i la Ciutat de Cornellà, i també el 63è aplec de la Sardana de Sabadell amb la Juvenívola de Sabadell, els Mongrins i la Mediterrània a les 11 i a 4:45 de la tarda. També diumenge que ve a la tarda 2:05, 80è aplec de la Sardana de Taradell amb les cobles Sant Jordi, Genisenca i Lluïsos Cobla. I diumenge que ve també hi ha concert a 9:45 de la nit amb Anna Dibori a Montblanc amb la Cobla Maricel. Dilluns 22 de juny a les 7, concert al Palau de la Música Catalana de Mare Mundi, tribut al mar de la Sinfònica de Cobla i Cora de Catalunya, aquest que també en parlàvem ara, parla amb so de cobla. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 72è aplec de la Sardana d'Anglès, que arriba diumenge que ve, 21 de juny, a les 11 i a 4:45 de la tarda, amb les cobles Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. Mentre l'esperem, escoltem l'aplec d'Anglès de Francesc Marrós, a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana de 1957 que escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Aquest 12 de juny veu la llum Jota per Copla, un projecte musical que fusiona dues de les sonoritats més representatives de la música d'arrel catalana, la rondalla de la Jota i el fandango de les Terres de l'Ebre amb la Copla Reu Jove. Que ho fa el Sentiu amb els músics ebrencs, el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb la Copla Reu Jove sota la direcció de Marcel Caselles. El resultat és una proposta artística que fa dialogar els ritmes i melodies tradicionals del sud de Catalunya amb la sonoritat mediterrània i orquestral sinfònica de la Copla, un projecte que ja vam veure en directe a l'Amsó de Copla de l'any passat. El repertori recupera cançons i melodies populars ebrenques i les presenta amb nous arranjaments com aquesta, Cançonetes de Mariners. I crea així un pont musical entre territoris i tradicions. El projecte vol esdevenir també un homenatge a la memòria de Jesús Ventura, director, intèrpret, compositor de sardanes i arranjador de bona part dels temes inclosos en aquest treball, perquè va ser ell qui va començar aquest projecte que després ha desenvolupat Marcel Caselles a causa de la mort del primer. La setmana que ve, de fet, en parlarem mentre es prepara la Bienal Jesús Ventura. Això serà la setmana que ve. Però ara, segons els seus impulsors, Jota per Copla és una obra que ressona tot el país, unint vents i veus del nord i del sud, olors de terra i aires del riu i del mar, diuen. Una proposta que posa en valor la riquesa de la música popular catalana i la capacitat de la tradició per reinventar-se i arribar a nous públics. El disc s'estrena aquest 12 de juny en format CD i vinil i representa una de les apostes més singulars dels darrers anys dins l'àmbit de la música d'arrel catalana. Anem a escoltar un d'aquests temes sencers, és la Jota de la Ronda. Quico, el Celio, el Noi, el Mut de Ferreries, Fit, Marcel Caselles i la Copla Reu Jove, així sonen.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Bajan.
1: I parlant d'anglès, anem-hi.
2: T'has llegit les bases?
1: Anem-hi, si és que no ens esteu escoltant des d'anglès, que podria ben ser. I és que la població de la selva impulsa la fusió de la sardana amb motius amb nous estils musicals amb el segon concurs Pere Masats i Vilalta Vila d'Anglès. L'agrupació sardanista cultural Floricel d'Anglès aposta per incorporar la sardana a nous llenguatges musicals i convoca una nova edició del certamen amb premis fins a 800 euros després que fa dos anys celebrés la primera edició. La Vila d'Anglès acollirà el proper 21 de novembre la segona edició d'aquest concurs musical Pere Masats i Vilalta, una iniciativa impulsada per l'entitat sardanista de la població amb l'objectiu de fomentar la presència de la sardana en àmbits musicals diversos i apropar aquest gènere tradicional a noves generacions. El certamen, que tindrà lloc a la sala 1 d'octubre de la Vorés d'Anglès, neix de la voluntat de l'entitat organitzadora de fomentar, diuen, i incloure la sardana a tants àmbits musicals com sigui possible. Per aquest motiu, el concurs està obert a propostes de qualsevol estil musical, sempre que incorporin una part significativa en forma de sardana. Segons les bases, les composicions poden combinar la sardana amb gèneres tan diversos com el rock, el pop, el jazz, la música electrònica o altres músiques urbanes. L'objectiu és potenciar la creativitat musical i demostrar que la sardana pot conviure amb altres gèneres. Les obres presentades hauran de ser inèdites, amb una durada màxima de 5 minuts, i en cas d'incloure lletra, aquesta haurà d'estar escrita en català. La interpretació es farà en directe durant la jornada del concurs, un aspecte que el jurat tindrà especialment en compte a l'hora de valorar les propostes. El concurs és obert a participants de totes les edats i les inscripcions es podran formalitzar a través del web de Floricel entre l'1 i el 30 de setembre. Pel que fa als guardons, s'atorgarà un primer premi de 800 euros, un segon premi de 400 i un premi popular també dotat amb 400 euros. El jurat, format per professionals dels àmbits musicals i literari, valorarà aspectes com la qualitat musical, la composició, el ritme, la melodia, la interpretació i la posada en escena. Amb aquesta segona edició, el concurs Pere Masats i Vilalta es consolida com una plataforma per reivindicar la vigència de la sardana, diuen. Ara fa dos anys va guanyar Bram de Vida Madame Mustàgera, l'artista, i nosaltres avui la recuperem per anar fent boca d'aquest nou certamen.

0: Això era Bram de vida, de Madame Moustache.
1: Cuplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I tenim més notícies destacades. Tomàs Molina signa el manifest del Dia Universal de la Sardana 2026. La sardana, la ciència i la convivència es donaran de la mà aquest any en la celebració del Dia Universal de la Sardana. L'entitat Som Sardana ha presentat el manifest de l'edició 2026 que ha estat redactat pel meteoròleg i divulgador científic Tomàs Molina. En un any especialment marcat per l'expectació generada pel gran eclipsi solar visible des de Catalunya aquest estiu, l'organització ha volgut comptar amb una de les veus més destacades de la divulgació científica al país. Molina reflexionarà en el text sobre la sardana com a símbol de comunitat, equilibri i convivència i la defineix com una dansa on música, matemàtica i societat es troben en un mateix cercle. El manifest també recorda la figura del compositor Francesc Marrós coincidint amb el 125è aniversari del seu naixement. També Molina serà l'encarregat de llegir públicament el manifest durant l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que tindrà lloc el proper 20 de juny al Tibidabo, com explicàvem abans a l'agenda. La jornada reunirà dansaires, músics i entitats sardanistes per reivindicar, doncs això, el Dia Universal de la Sardana. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana, que segueix amb que la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Aquesta entitat ha aprovat aquestes bases reguladores per gestionar les donacions destinades a projectes sardanistes. L'objectiu és donar suport a les entitats del país que vulguin impulsar iniciatives de mecenatge i al mateix temps garantir la sostenibilitat econòmica de la mateixa fundació. A partir d'ara, les entitats interessades hauran de presentar prèviament els seus projectes perquè siguin validats. Un cop aprovats, disposaran d'un termini màxim de 6 mesos per captar donacions. La normativa també estableix que els donants podran beneficiar-se d'importants avantatges fiscals tant en la declaració de la renda com en l'impost de societat.

0: Coplejant
1: amb Caral Pedemonte.
2: Bé, tanquem aquesta edició amb una sardana dedicada a l'aplec de la Bisbal, i és que aquesta setmana és l'aplec de la Bisbal. Per això escoltem una sardana preciosa de Conrad Saló, Bambolença la Bisbal, una sardana que s'interpreta de conjunt en aquest aplec, que és aquest diumenge, una sardana de 1965 que avui escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla La Principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Cassú, i la podem trobar en el disc Rialles i altres sardanes. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Temps de Country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya.

0: benvinguts i benvingudes a Temps de Country, el programa on fem un viatge per la música country. I avui parlarem de novetats, d'històries i de veus que estan marcant el present d'aquest gènere. Avui anem carregats de novetats, amb discos que acaben de sortir, col·laboracions que estan fent parlar molt, artistes que continuen consolidant el seu lloc dins d'una escena que no para de créixer i de diversificar-se. Bona tarda, Marta.
1: Bona tarda, Jordi. Doncs passarem per noms ja consolidats, però també descobrirem veus emergents que s'estan obrint camí des del country independent, el Red Dirt i el so més d'arrel. I també hi haurà espai per a col·laboracions inesperades, aniversaris discogràfics i cançons que connecten directament amb l'essència del gènere. Històries personals, emoció i molta autenticitat.
0: I ara que ja ho tenim tot a punt, comencem aquest Temps de Country. Obrim el programa amb un dels retorns més comentats de la temporada, Casey Musgraves, que torna amb el nou disc Middle of the Nowhere. És el seu setè treball d'estudi i ha publicat tan sols en una setmana, després d'explorar sonoritats més pop i introspectives en treballs com Golden Hour, Star Crossed o Deeper Well. L'artista texana sembla reconnectar ara amb les seves arrels més country. Aquest nou àlbum aposta per una producció més despullada, amb influències western, swing, country tradicional i també textures de música mexicana, i una combinació molt vinculada a la seva vida entre Texas, Tennessee i Mèxic. Musicalment, és un disc que parla de solitud, identitat, d'aprendre i estar bé amb un mateix. Entre les col·laboracions destacades hi trobem noms com Willie Nelson, Billy Strings, Gregory Allen, Isaac Cobb i una de les més sorprenents, Miranda Lambert. Precisament amb Miranda Lambert signa la cançó que escoltarem ara, Horses and Divorces. Un duet carregat d'ironia i complicitat que simbolitza també una reconciliació artística entre dues grans figures del country texà després d'anys de distància. Així que comencem escoltant Horses and Divorces, de Casey Musgraves i Miranda Lambert.

0: Jordi, saps per què es diu Horses and Divorces, la cançó?
1: No.
0: Es veu que la Casey i la Miranda es duien molt malament entre elles.
1: Ostres.
0: Vale. I no sé per què la Casey un dia va pensar, què tenim en comú la Miranda i jo? I va dir, doncs cavalls i divorcis. I dins d'aquesta cançó, si escoltes la lletra, parla també de la seva mala relació.
1: Ara se m'ha vingut a la ment que ni té alguna cançó la Miranda Lambert de... Saps que és la de Wrangler? Mm. També que va d'algo així de divorci i de...
0: Bueno.
1: I que fa perreries al seu ex.
0: Suposo que això està en su dia a dia.
1: Sí, sí, suposo que sí.
0: Bueno, ara continuem parlant d'una de les artistes del moment, que és Ella Langley, que està vivint una autèntica explosió de popularitat després de publicar Dandelion, un disc arribat directament al número 1 i que està dominant les llistes country als Estats Units. Però Langley no s'ha quedat aquí. Fa només uns dies va publicar una nova col·laboració amb una de les figures més mediàtiques del gènere, que és Morgan Wallen. La cançó es diu I Can't Love You Anymore. I tot i que al principi no formava part del disc Dandelion, ja s'ha incorporat com a track final a les plataformes digitals. És un duet de sonoritat suau i nostàlgica, amb aquell aire dreamy entre finals dels 70 i principis dels 80, que alguns ja comparen amb l'univers sonor de Fleetwood Mac. El tema, de fet, ha debutat directament al número 7 del Billboard, convertint-se en la primera cançó amb dos artistes country com a protagonistes que entra directament al top 10 en tota la història. Així doncs, escoltem una col·laboració que ja està fent història. Ella Langley i Morgan Wallen amb I Can't Love You Anymore.

Ara arriba una de les grans veus del country actual, Cody Johnson. El texà acaba de presentar Hello Lonesome. És el segon avançament del seu nou disc, Banks of the Trinity, que veurà la llum el pròxim 26 de juny, després de l'èxit líder, guanyador del premi a millor àlbum de l'any CMI 2024. Johnson continua consolidant-se com una de les grans figures del country, sense renunciar mai a l'essència més tradicional del gènere. I això queda claríssim en aquesta nova cançó. Hello, Lonesome és country en estat pur, pedal steel, fiddle, una producció elegant i una història de desamor explicada amb aquella honestetat directa que tant defineix Cody Johnson. La peça juga amb una idea molt clàssica, però efectiva. La solitud com un vell conegut que torna a casa quan l'amor marxa. Un tema senzill, s'obrir i molt fidel a la millor tradició del country. Mentre el seu single, The Fall, ja és el top 5, Cody Johnson prepara un any enorme amb 9 discs i gira i 4 nominacions als ACM Awards. Escoltem ara la nova dosi del country tradicional amb Cody Johnson. Hello, Lonesome.

I ara és el moment de celebrar una petita efemèride dins del country modern. Aquest 2026 es compleixen 10 anys de California Sunrise, el disc que va consolidar John Pardy com una de les grans figures del country neotradicional i que va ajudar a recuperar el so honky-tonk en plena era del bro country. Per commemorar aquest aniversari, Pardy publicarà el pròxim 12 de juny una edició especial del disc amb 3 cançons inèdites recuperades de l'arxiu. I la primera que ja podem escoltar és How Did You Know? Es tracta d'una peça que encaixa perfectament amb l'univers de California Sunrise. Guitarres twang, molta personalitat country i aquell estil desenfadat i genuí que ha convertit John Pardy en una veu imprescindible del gènere. No és casualitat. California Sunrise va deixar himnes com Head Over Boots, Dirt on My Boots o Heritage on the Dance Floor, cançons que encara avui sonen a clàssics moderns. Així doncs, fem un petit viatge enrere per recuperar l'essència d'un disc que va marcar tota una generació de fans del country. Això és John Pardy amb How Did You Know?

ara arriba una de les novetats més interessants de la setmana. Ernest acaba de publicar Deep Blue, el seu nou treball d'estudi, un disc que mostra una faceta més calmada i relaxada del cantautor de Nashville, conegut tant per la seva carrera en solitari com per haver escrit cançons per a noms com Florida George, Georgia i Line o Morgan Wallen, Morgan Wallen, que l'havíem escoltat abans. Ernest aposta per un country molt més clàssic i allunyat de les tendències més comercials. Un dels temes destacats del disc és What's a Little Rain, una cançó amb aire costaner, influència marítima i una producció càlida inspirada en les Illes Verges, on també s'ha gravat el videoclip. La idea és senzilla, però efectiva. Quan ets amb la persona adequada, ni tan sols un dia gris, pot espatllar el moment. Amb guitarres suaus, una atmosfera pausada i una lletra que celebra els petits instants, la cançó transmet aquella sensació de calma que encaixa perfectament amb el títol del disc. Així que baixem revolucions, ens posem tranquil·lets i deixem que ens porti aquesta cançó. Ernest amb What's a Little Rain.

I continuem amb una altra aposta clara pel country més clàssic. Joe Nichols acaba de publicar High Notes, tercer avançament del seu pròxim projecte discogràfic i una autèntica declaració d'amor al country dels 90 i al so més honky-tonk. Amb pedal steel, guitarres elèctriques i molta actitud d'himne de bar, Nichols recupera aquella energia pensada per ballar, fer line dance i brindar després d'un desengany amorós. La cançó està plena de referències a dues llegendes del gènere, Hank Williams i el seu fill, i fins i tot comparteix títol amb el disc High Notes, que Junior va publicar l'any 1982. El mateix Joe Nichols ha explicat que volia escriure una cançó que sonés com el country de tota la vida, aquell que la gent pogués sortir a ballar sense pensar-s'ho gaire. I vist el resultat, objectiu complert. Així que pugem una mica el volum, encenem el neó del honky-tonk i escoltem Joe Nichols amb High Notes.

i ara marxem cap al Texas més autèntic, amb una col·laboració que uneix dues generacions del country independent. D'una banda, Rachel Larren, una artista emergent originària de l'est de Texas que està fent-se un nom amb un estil molt personal, que ella defineix com Whimsical Western, country modern, arrels texanes i un punt de soul. D'altra banda, tota la institució del Red Dirt i Texas Country, Josh Abbott Band, banda imprescindible dins de l'escena independent americana des de fa gairebé 20 anys. Junts presenten Who's Gonna Love You Like Me, una nova cançó que manté intacta aquesta essència del country honest i emocional tan característica del circuit texà. Rachel Larren continua creixent després de l'èxit de cançons com John Wayne, el seu disc Cowboys Don't Change, mentre Josh Abbott Band segueix consolidant un llegat construït a base de carretera, directes i fidelitat absoluta del seu so. Escoltem ara la combinació de frescor i tradició amb Rachel Larren i Josh Abbott Band. Who's gonna love you like me?

i seguim descobrint noves veus dins l'escena country independent. Ara és el torn d'un altre Cody, Cody Oliphant, artista de Huffman, Texas, que continua obrint-se camí amb una proposta molt vinculada a les seves arrels, la fe i les històries personals. Aquest 2026 ha publicat el nou disc, When I Go, un treball de 6 cançons que confirma el seu bon moment creatiu després de projectes com Better Weather i Is Texas and Me. Una de les peces més destacades és Your Hand and Mine, una cançó que manté aquest estil honest i proper que defineix Oliphant. Melodies senzilles, producció càlida i lletres que connecten amb emocions quotidianes i relacions reals. Mentre continua treballant en nova música i ja deixa entreveure un segon disc, Cody Oliphant es consolida com una de les promeses a seguir dins del country emergent de Texas. Descobrim ara a Cody Oliphant amb Your Hand and Mine.

Anem ara amb una proposta carregada de nostàlgia i bon rotllo. Frank Ray acaba de presentar Third Row George Strait, primer senzill del seu nou disc Good for the Soul, que arribarà a finals de juny. Exagent de policia reconvertit en artista country, Frank Ray continua construint una proposta molt personal on barreja country clàssic, influències llatines i aquell optimisme sonor tan característic country dels 90 i 2000. En aquesta nova cançó, Ray firma un homenatge molt especial a George Strait, tota una icona del gènere, Third Row George Strait, on explica una història d'amor vinculada a un concert del rei del country, convertint en aquest moment en un record inesborrable. És una cançó lluminosa, romàntica i pensar per fer somriure, amb aquell punt estiuent i nostàlgic que connecta molt bé amb la idea del seu nou projecte, música feta literalment per sentir-se bé. Anem a escoltar Frank Ray i Third Row George Strait.

I seguim amb un artista que continua reivindicant el country més clàssic dins del panorama actual, Carly Pearce. La cantant nord-americana acaba de publicar You Can't Have Him, una nova cançó que afronta una història d'infidelitat des d'un punt de vista molt poc dramàtic i carregat d'ironia. Lluny de les grans balades de desamor que l'han acompanyat en altres etapes, Pearce opta aquí per una actitud molt més segura, divertida i despreocupada. El missatge és clar. Si algú és tan fàcil de perdre, potser no valia tant la pena retenir-lo. Musicalment, la cançó és també una declaració d'intencions. Steel guitar, fiddle i una producció molt tradicional reforcen aquest camí que Carly Pearce fa temps que reivindica. Modern country amb ànima clàssica. You Can't Have Him arriba com un nou avançament del seu pròxim disc i confirma que Pearce està més còmode que mai dins d'aquest so tan fidel a les seves arrels. Així doncs, una mica d'humor, caràcter i country tradicional amb Carly Pearce i You Can't Have Him.

0: You can have him.
1: I continuem amb una de les veus emergents que estan guanyant pes dintre de l'escena independent nord-americana. Parlem de Joe Jordan, cantautor amb base entre el nord-est dels Estats Units i Nashville, que ha construït la seva carrera entre escenaris petits, bars i honky-tonks, i també com a compositor darrere d'èxits importants per als altres artistes com el tema Front Seat de Rainy Johnson, que acumula ja més de 100 milions de reproduccions. Jordan està, de moment clau de la seva trajectòria. Ha signat amb Purton Atlantic Records i prepara un nou àlbum de 18 cançons que veurà la llum pròximament. Un dels temes que ja avança és Sing Like a Stone, una cançó que mostra molt bé el seu estil. Lletres directes, emoció sense filtres i aquell country modern amb clares arrels tradicionals. Amb més de 3 milions d'oients mensuals i una carrera que no deixa de créixer, Joe Jordan es perfila com una de les apostes més sòlides del country independent actual. Escoltem ara Joe Jordan amb Sing Like Stone.

American Idol aconseguint el Golden Ticket a Hollywood quan només tenia 18 anys. Des d'aleshores ha anat construint una carrera basada en l'storytelling clàssic i una interpretació molt cuidada, amb influències de noms com Keith Whitley, Don Williams o Johnny Cash. Després de publicar el seu disc Three Chords at a Time i aconseguir èxit amb el tema Three Tequila Floor, Siska inicia ara una nova etapa com a artista independent. Un dels primers avanços d'aquesta nova fase és I Saw the Neon Light, una cançó que manté aquest esperit de country sincer i directe, amb una producció clàssica i una veu que transmet calma però també emoció continguda. Amb nous projectes previstos pel 2026, Josiah Siska continua consolidant-se com una de les veus joves a seguir dins del country més autèntic. Escoltem Josiah Siska amb I Saw the Neon Light.

una de les veus joves que més està cridant l'atenció dins del nou moviment de country és Waylon Wyatt, cantant i compositor originari d'Arkansas, que ha viscut un ascens meteòric després del seu primer gran tema, Everything Under the Sun, que es fa viral al TikTok i el portés directament a signar amb Dark Rooms Records. Wyatt ha anat construint una proposta molt definida, country d'arrel, amb influències de classes d'artistes com Tyler Childers, Zach Bryan o Johnny Cash, i una aposta ferma per la producció minimalista i les lletres carregades d'història i emoció real. Des dels seus primers treballs ha deixat clar que el seu projecte gira al voltant de la sinceritat, cançons que parlen de pèrdua, creixement,

i experiències personals explicades sense filtres ni artificis. Ara presenta Dead Man Walking, un nou tema que continua en aquesta línia de country despullat i directe, amb una interpretació intensa i una instrumentació molt orgànica on la veu i la guitarra són els grans protagonistes. És una cançó que transmet una sensació de pes emocional i de vulnerabilitat, mantenint aquest estil tan característic, el seu de convertir històries personals en narracions universals. Amb una carrera de tot just comença, però que apunta molt i molt alt. Waylon Wyatt està consolidant com una de les veus més prometedores del country emergent més autèntic. I ara ho comprovarem. Escoltem Dead Man Walking.

0: I així arribem al final d'aquest temps de country, on hem fet un recorregut per algunes de les veus més destacades del moment, entre grans noms consolidats i noves promeses que continuen renovant el gènere des de diferents angles. Hem passat per sonoritats més tradicionals, propostes més despullades i també per històries personals que ens recorden que el country, al final, sempre ha estat això, emoció, relat i veritat.
1: Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge musical d'avui i esperem que hàgiu gaudit de les novetats, les col·laboracions i aquestes noves veus que continuen fent créixer l'escena del country actual. Ens retrobem molt aviat amb més música i més country aquí a Temps de Country.
0: I abans de marxar, un agraïment ben gran al nostre Miquel Àngel, que avui ha fet que tot això soni rodó i sense ell això seria només dues veus parlant soles davant d'un micròfon. Moltes gràcies i bona tarda.
1: Bona tarda.
2: A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.

Bona tarda, amics i amigues del country, i benvinguts una vegada més a la nostra Radio Fórmula Country. L'espai on cada setmana viatgem per les millors carreteres musicals de Nashville, Texas, Canadà, Austràlia i molts altres llocs. Tindrem de tot una mica, country clàssic, honky-tonk, bluegrass, western swing, country pop i aquell so autèntic que ens agrada tant. Guitarres, històries de carretera, desamor, festa i molta actitud. Prepareu les botes, pugeu el volum i deixeu-vos portar perquè això comença ara mateix. I obrim aquesta hora country amb un artista imprescindible, Faith Hill, una de les grans veus femenines del country modern. Nascuda a Mississippi i establerta a Nashville amb només 19 anys, va començar des de zero fins a convertir-se en una superestrella internacional gràcies a la seva barreja de country, pop i gospel. El 1995 publica It Matters to Me, àlbum que consolida la seva carrera, i on trobem Let's Go to Vegas, una cançó fresca i optimista sobre una escapada espontània cap a Las Vegas per apostar-ho tot per amor. Amb energia 100%, ritme enganxós i essència dels 90, així sona una de les cançons més divertides de Faith Hill. Preparats? Let's Go to Vegas!

0: Ara toca country en estat pur, amb Zane Williams, artista texà i gran defensor del so més autèntic del gènere. Nascut a Abilene, Texas, va començar escoltant clàssics com Garth Brooks i més tard va deixar Nashville per construir la seva carrera com a artista independent. Fidel a les seves arrels, amb diversos números 1 a les ràdios de Texas i fins i tot actuant al Gran Ole Opry, Zane s'ha convertit en una veu clau del country tradicional. 99 Bottles reflecteix perfectament aquest estil, proper i amb essència de carretera, bars i històries reals. Guitarres, autenticitat i molt de Texas. Això és country sense filtres. 99 Bottles.
1: Well, on a day hot enough to make the devil cuss, I walked into a bar so thirsty I was spitting dust. Barkeep asked me, what'll it be? I said, what you got? He said, well, let's see.

Seguim aquest viatge country amb una autèntica pionera, Katie Oslin, cantant i compositora nord-americana. Va revolucionar el country a finals dels 80 amb lletres madures, personals i una mirada diferent dins del gènere. Després de fitxar per RCA Nashville, va encadenar grans èxits i diversos Grammy, convertint-se en una de les artistes més influents del moment. El 1989 publica Hey Bobby, inclosa a l'àlbum This Woman, una cançó que va arribar fins al número 2 de les llistes country als Estats Units. Amb un storytelling pur, encant, retro i molta personalitat, Katie Oslin ens regala una història quotidiana plena de llibertat i nostàlgia. Això és country clàssic amb molt de caràcter. Hey Bobby!

0: Ara arriba country amb pols de rodeo i essència texana amb Jake Hooker. Criat al West Texas, va créixer envoltat de música country tradicional i cultura cowboy, entre el rodeo del seu pare i les competicions de la seva mare. Aquesta connexió amb el món del rodeo marca tota la seva carrera. Més tard, instal·lat a Fort Worth, va començar combinant la feina de ferrador amb la música fins a convertir-se en veu habitual dels grans esdeveniments de rodeo als Estats Units. Rodeo Man reflecteix exactament aquest estil de vida. Western swing, tradició i esperit autèntic. Jake Hooker no fa només música, explica una forma de viure. Escoltem-lo amb Rodeo Man.
1: Rodeo time. Gotta get her on down the road.

Ara puja el volum perquè arriba una superestrella del country pop, LeAnn Rimes, amb més de 48 milions de discos venuts arreu del món. Amb només 14 anys ja guanyava un Grammy, convertint-se en una de les artistes més joves en fer-ho. Des d'aleshores ha acumulat premis Billboard, CMA i ACM, consolidant-se com a una veu poderosa internacional. Big Deal mostra aquest caràcter fort i emocional, una cançó amb actitud on LeAnn parla de desamor amb confiança i estil. Una artista completa que no deixa de reinventar-se. Això és LeAnn Rimes en estat pur. Escoltem Big Deal. When

Anem ara amb una de les noves cares del country canadenc, Tyler Joe Miller. Des de Surrey va esclatar el 2019 amb Pillow Talkin', un debut d'or que el va portar directament a l'èxit i el va convertir en una de les grans promeses del Country Radio Canadà. Des d'aleshores han quedat numerosos premis i nominacions, consolidant-se com un artista independent i imparable. Sometimes I Do mostra el seu costat més emocional i modern, amb lletres sobre records i sentiments que tornen quan menys t'ho esperes. Tyler Joe Miller, autenticitat, veu càlida i country actual en estat pur. Sometimes I Do sona així.

Des de Missouri ens arriba una de les grans veus del country modern, Sarah Evans. Va començar molt jove cantant amb la seva família i després de traslladar-se a Nashville va aconseguir signar amb RCA Records i convertint-se en una estrella del gènere. Amb diversos àlbums d'èxit com Born to Fly i Restless, ha acumulat premis, discos de platí i una trajectòria plena de números 1 i top 10. Coltmine forma part d'aquesta etapa de maduresa artística, on Sarah combina country contemporani amb emoció i força vocal, explicant històries de resistència i vida real. Una veu potent, una trajectòria impecable i molt de caràcter. Escoltem Sarah Evans amb Coltmine.

I no marxem de Missouri, d'on és també Chris Johnson, cantant i compositor que va irrompre Nashville amb una força imparable gràcies al seu estil enèrgic i festiu, amb hits com Good Vibes i Don. A més, ha escrit per grans estrelles com Tim McGraw o Keith Urban, demostrant el seu talent també darrere de les escenes. I quan s'ajunta amb el llegendari compositor i artista David Lee Murphy, creador de clàssics com Dust on the Bottle, passa això, pura festa country. Fun és exactament el que promet el títol. Guitarres, bon rotllo i energia sense fre per encendre qualsevol pista. Escoltem Chris Johnson i David Lee Murphy amb Fun.

0: Anem ara amb una versió explosiva del clàssic Big River de Johnny Cash, però que ens arriba de la veu del grup country Trick Pony en col·laboració de ni més ni menys que dues llegendes absolutes, Waylon Jennings i el mateix Johnny Cash. Una col·laboració que uneix country modern amb l'esperit outlaw de tota una generació, ritme i història pura del gènere. Big River no és només una cançó, és un viatge per la carretera del country americà amb energia crua i veu de llegenda. Quan el passat i el present xoquen, neix la màgia. Comprovem-ho amb Big River.
1: Hello, we're Trick Pony.

Brad Paisley és una autèntica llegenda del country. Des de finals dels 90 ha trencat esquemes amb un estil únic que barreja country tradicional i rock del sud, carregat d'humor i molta personalitat. Amb més de 20 números 1, 3 Grammys i desenes de premis de totes les acadèmies. S'ha convertit en un dels artistes més premiats del gènere, membre del mític Grand Ole Opry des de 2001. També és un showman brutal sobre l'escenari. Escoltem ara This Town Ain't Small Enough de Brad Paisley.

James Johnston arriba amb força a l'escena country mundial amb One More. Des d'Austràlia, aquest exconcursant d'Australian Idol i X Factor ha passat de la vida al camp a convertir-se en estrella global. El seu gran boom arriba el 2021 amb Raise It Like That, un hit viral que supera els 130 milions de streams i el llança directament al top country del modern. Des d'aleshores, 6 números 1 a les ràdios, milions d'oients i premis com els Golden Guitar Awards. Amb àlbums com Raise Like That i Where You'll Find Me, Johnston ja prepara gira internacional al 2026. Country fresc, energia brutal i història de superació total. Escoltem-lo amb One More.

0: like this.
1: I anem ara a Kentucky, on ens arriba Jeremy Pinnell, amb un so country autèntic i sense filtres. Des de Elsmere, ha construït una carrera fidel a les arrels del gènere, amb lletres honestes i una veu que sona a carretera, whisky i històries reals. Debuta el 2014 i després consolida el seu estil amb Ties of Blood, An Affection, al 2017, on ja es veu clarament el seu toc més cru i emocional. El 2021 ho peta amb Goodbye LA i temes com Joey, un cover que demostra la seva versatilitat i respecte per la música clàssica. Jeremy Pinnell no busca artificis, busca veritat, country pur, directe i amb ànima. Veiem com sona I Don't Believe.

Arribem al final del programa amb Dirk Bentley, que ens farà pujar el volum amb High Note, un tema explosiu amb aroma de bluegrass que forma part del seu àlbum Gravel and Gold del 2022. Una barreja de country modern i tradició pura que sona festa a la granja i adrenalina total. Per aquest tema, Bentley s'uneix a la potència de Billy Strings, aportant guitarres ràpides i veus carregades d'energia amb un

I ara sí, ja toca tancar la Radio Fórmula Country d'aquesta setmana. Esperem que hàgiu gaudit d'aquesta selecció carregada de bon country, clàssics, novetats i molta energia. Abans de marxar, i com sempre, moltes gràcies al nostre tècnic Miquel Àngel, que plogui, nevi, caigui pedra, ell sempre està aquí per fer possible que cada programa soni així de bé setmana rere setmana. I una cosa, sobretot, reserveu-vos una data molt especial, el 20 de juny del 2026. Celebrem el 10è aniversari de Country Mussols. La festa serà a la sala Salut Pastor, que està al carrer Barcelona 65 d'aquí de Sant Quirze. La jornada començarà a les 11 del matí i farem una ballada fins la 1:30. Després hi haurà un dinar a les 2 amb aperitiu per només 16 euros. I a la tarda la festa continua amb música en directe, exhibicions, sortejos, coreografies i un gran final d'aniversari cap a les 8. El que és important és que si voleu venir a dinar, recordeu que cal fer la reserva prèvia via Bizum dels 16 euros i confirmar-ho per WhatsApp al telèfon 600-507859. No us adormiu perquè les places són limitades. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Continueu ballant, continueu escoltant country i ens retrobem molt aviat en una nova edició de Radio Fórmula Country. Us hi esperem.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: La llanterna màgica.
3: Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 389 des dels nostres inicis i 39 d'aquesta desena temporada. Nascuda el 24 d'abril de 1942 al barri novaiorquès de Brooklyn, Barbra Streisand s'ha convertit en una de les figures més influents de la cultura popular nord-americana del segle XX i inicis del segle XXI. Cantant, compositora, actriu, productora i directora de cinema, la seva trajectòria artística constitueix un cas excepcional dins la història de Hollywood. La consagració li va arribar amb Fanny Gell amb només 22 anys. L'adaptació cinematogràfica dirigida per William Wyler li va valer l'Oscar a millor actriu el 1969. A partir d'aquell moment arribaria The Way We Were, sota la direcció de Sidney Pollack, A Star Is Born, al costat de Kris Kristofferson o Yentl, projecte que la va convertir en una de les primeres dones en control creatiu integral. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
2: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
3: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
2: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
3: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
3: Barbra Joan Streisand va néixer el 24 d'abril de 1942 a Brooklyn, un dels districtes de Nova York. El seu pare, Emmanuel Streisand, exercia com a professor de gramàtica i literatura. La seva mare, Diana Ida Rosen, treballava com a secretària, tot i que havia intentat iniciar-se en el cant durant la seva joventut. La mort sobtada del pare de Barbra, a conseqüència d'una negligència mèdica, després de patir un atac epilèptic quan ella tenia només 15 mesos, va provocar una situació econòmica complicada en la família, que marcaria profundament la seva infantesa. Streisand era la filla gran de la família. Tenia un germà, Sheldon, i anys més tard, després del segon matrimoni de la seva mare amb Louis Cain, venedor d'automòbils, naixeria la seva germanastra Roslyn. Aquesta estructura familiar complexa va influir notablement en el temperament reservat i alhora extraordinàriament ambiciós de l'artista. La seva infantesa es desenvolupà principalment a Brooklyn, en un entorn allunyat del glamour associat posteriorment a la seva figura pública. Durant aquells primers anys, Streisand va mostrar una personalitat introspectiva, però també una fascinació encara incipient pel cinema clàssic de Hollywood. Admirava especialment les interpretacions de Katharine Hepburn, Ingrid Bergman i Marlene Dietrich, models interpretatius que influïen posteriorment en la seva concepció dramàtica dels personatges.

Barbara va cursar els estudis elementals a diverses escoles públiques de Brooklyn, entre elles la Public School 89. Posteriorment va ingressar a l'Erasmus Hall High School, un centre especialment conegut per haver format nombroses figures artístiques. En aquell institut va coincidir amb futurs noms destacats de la cultura popular nord-americana, com Neil Diamond o Bobby Fischer. A diferència d'altres intèrprets de la seva generació, Barbara no va seguir una formació acadèmica artística convencional, ni va estudiar en escoles dramàtiques prestigioses. La seva preparació va ser essencialment autodidacta. Aprenia observant el treball d'altres actors, escoltant enregistraments vocals i freqüentant sales teatrals i musicals de Manhattan. Ja durant l'adolescència va desenvolupar un registre vocal amb una extraordinària precisió tècnica i una gran capacitat narrativa. A finals dels anys 50, comença a participar en concursos amateurs de talents i a fer petites actuacions en clubs nocturns de Greenwich Village, com el Lion, el Bonsoir i el Blue Angel, espais on ràpidament va atraure l'atenció per una combinació poc habitual d'humor, sofisticació vocal i forta personalitat escènica. Aquests petits escenaris serien fonamentals pel desenvolupament de la seva carrera posterior i la crítica especialitzada va començar a fixar-se en ella molt aviat.

0: You're the top.
1: El gran salt teatral va arribar al 1962, quan el productor David Merrick la va contractar per participar en el musical de Broadway I Can Get It For You Wholesale. L'obra, dirigida per Arthur Lawrence i amb música de Harold Rom, va representar el debut professional de Streisand a Broadway. Tot i interpretar un paper secundari, la seva actuació va eclipsar bona part del repartiment principal. La crítica novaiorquesa va quedar impressionada per la seva presència escènica i pel control vocal de la jove artista. Aquell treball li va valer una nominació als Premis Tony i, sobretot, va consolidar el seu nom dins de la indústria teatral nord-americana. Durant la producció de I Can Get It For You Wholesale, Streisand va iniciar una relació sentimental amb l'actor Elliot Gould, que també formava part del repartiment. La parella es convertiria en una de les unions més mediàtiques del món de l'espectacle. El seu èxit teatral va coincidir amb l'inici de la seva carrera discogràfica. El 1963 va signar un contracte amb Columbia Records, dirigida en aquell moment pel productor musical Goddard Lieberson. Aquell mateix any va aparèixer el seu primer àlbum, The Barbra Streisand Album, enregistrat sota la supervisió musical de Peter Matz. El disc, que inclou una selecció de clàssics del repertori americà, va guanyar dos premis Grammy, incloent el de millor àlbum vocal femení i el de millor artista revelació.

pocket. I love you, brand new. Get.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La irrupció de Streisand a la televisió també va ser immediata. Les seves aparicions en programes de gran audiència van contribuir decisivament en donar-li una certa popularitat. L'any 1964 marcaria un punt de no retorn en la trajectòria de Barbara. El productor Ray Stark, gendre de la llegendària comedianta i cantant Fanny Bryce, impulsava aleshores un musical biogràfic centrat en la vida de Bryce. El projecte anomenat Fanny Girl havia de convertir-se en una de les grans produccions teatrals de la dècada. Inicialment, es van tenir dubtes sobre la idoneïtat de Streisand per al paper protagonista. Tanmateix, el dramaturg i director Jerome Robbins i especialment la guionista Isobel Lennart van defensar fermament la seva incorporació. La decisió acabaria resultant determinant. L'estrena de Fanny Girl a Broadway va resultar ser tot un triomf. La interpretació de Streisand com Fanny Bryce aplegava comicitat, vulnerabilitat dramàtica i una potència vocal extraordinària. La producció es va convertir en un fenomen cultural i va consolidar Streisand com una de les grans estrelles de Broadway. L'adaptació cinematogràfica va arribar al 1968 sota la direcció de William Wyler. Tot i les reticències inicials dels estudis Columbia Pictures, Ray Stark va insistir en que només Streisand podia interpretar Fanny Bryce al pantalla.
2: The greatest star I am by far, but no one knows it. Why they're gonna hear a voice, a silver flute, they'll cheer each two. Hey, that kid is terrific. When I expose it, now can't you see to look at me that I'm a natural chameleon. As chameleon, I just feel I've so much to offer. Hey, listen, kid, I know I'd be divine because I'm a natural coffer. Some ain't got it, not a lump. I'm a great big clump of talent left. They'll bend in half. Have you heard a story about the traveling salesman? 1,000 jokes stick around for the jokes. 1,000 faces I reiterate. When you're gifted, then you're gifted. These are facts. I got no extra. Hey, what are you blind? In all of the world so far, I'm the greatest star. No autographs, please. You think beautiful girls are gonna stay star forever? I should say not. Any minute now, they're gonna be out. Finished! Then it'll be my turn. Who?

La versió cinematogràfica de Funny Girl va comptar amb la participació d'Omar Sharif en el paper de Nick Einstein. Durant el rodatge, la relació professional entre Streisand i Sharif va despertar una enorme tensió mediàtica. El 1969, Barbara Streisand va rebre l'Oscar a millor actriu, premi compartit ex aequo amb Katharine Hepburn per El León en Invierno. Es tractava del primer gran reconeixement cinematogràfic de la seva carrera. Aquest fet coincidia amb el seu reconeixement dins la indústria musical i amb l'augment de la seva presència televisiva amb especials com My Name is Barbara, produït per la cadena CBS. A tot això, hem d'afegir el seu interès creixent per la direcció. Streisand supervisava la il·luminació, muntatge, direcció musical i concepció visual dels seus projectes televisius. En l'àmbit personal, la seva relació amb Elliot Gould es va consolidar durant aquests anys. La parella es va casar el 1963 i tres anys després va néixer el seu únic fill, Jason Gould. Mentre Hollywood descobria una nova icona cinematogràfica, Barbara començava a construir una posició insòlita de poder creatiu reservada fins aquell moment gairebé exclusivament per als homes. La indústria començava a percebre-la no només com una estrella, sinó com una creadora capaç d'intervenir decisivament en guions, muntatge, fotografia i producció.

El seu següent gran projecte va ser Hello, Dolly, adaptació cinematogràfica del musical de Broadway dirigit per Gene Kelly. Convertint protagonisme en Walter Matthau, Streisand assumia un paper especialment exigent, interpretar una vídua casamentera molt més madura que ella. Tot i l'enorme desplegament de producció, la pel·lícula no va obtenir l'impacte esperat. Als inicis dels 70, Streisand va decidir allunyar-se parcialment del musical clàssic per explorar registres més contemporanis. Aquesta evolució es va materialitzar amb La gateta i el mussol, sota la direcció de Herbert Ross i coprotagonitzada per George Segal. El film mostrava una faceta còmica més moderna i urbana de l'actriu. El mateix període va coincidir amb importants canvis personals. El matrimoni amb Elliot Gould es va anar deteriorant progressivament a causa de les tensions professionals i de la intensa exposició mediàtica de tots dos. La separació de la parella va arribar al 1971 i el divorci 2 anys més tard. Tot i la ruptura, ambdós van seguir mantenint una relació cordial centrada especialment en l'educació del seu fill. Però la consolidació definitiva de Barbara com a actriu dramàtica va arribar amb Tal com érem, dirigida per Sidney Pollack i coprotagonitzada per Robert Redford.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Tal com érem, escrita pel guionista Arthur Lawrence, explorava les tensions polítiques i sentimentals entre dos personatges profundament diferents durant les dècades del macartisme. La interpretació de l'actriu com Katie Morosky va ser àmpliament elogiada per la crítica. Paral·lelament, la cançó principal de la banda sonora, composta per Marvin Hamlisch, amb lletra d'Alan i Marilyn Berman, es va convertir en un dels grans himnes romàntics de la dècada. Poc després, Bàrbara protagonitzaria Tot ho faig per tu i, sobretot, el gran èxit comercial Ha nascut una estrella, la nova versió del clàssic de Hollywood de l'any 1937, dirigida per Frank Pearson. La producció impulsada activament per la mateixa Streisand com a productora incorporava una estètica vinculada al rock contemporani i comptava amb Kris Kristofferson com a coprotagonista. La cançó Evergreen, composta conjuntament per Streisand i Paul Williams, va guanyar l'Oscar a millor cançó original l'any 1977. Amb aquest guardó, Streisand es convertia també en la primera dona en obtenir un Oscar a la categoria de millor compositora musical.

A finals dels anys 70 i inicis dels 80, Barbra inicia una transformació decisiva, el pas d'intèrpret a autora. Aquest canvi no es produeix d'una forma casual, sinó com a culminació d'un procés de control progressiu sobre els seus projectes musicals i cinematogràfics. Després de l'experiència com a productora de Ha nascut una estrella, l'actriu decideix donar un pas més i ho fa amb Gentil. En aquesta pel·lícula basada en el relat de Isaac Bashevis Sinner, Streisand no només protagonitza el film, sinó que també n'assumeix la direcció, la producció i la coescriptura del guió. El desenvolupament de Gentil va ser llarg i complex. Durant més d'una dècada, la directora va treballar amb diferents guionistes, entre els quals destaca Jack Rosenhall. El projecte es va topar amb resistències dins la indústria per la seva naturalesa híbrida entre musical, drama i reflexió sobre la identitat de gènere. Finalment, Gentil es va rodar a Europa amb equips tècnics internacionals. L'estrena del film va suposar una fita històrica. Streisand es convertia en la primera dona de la història del cinema nord-americà en dirigir, produir, escriure i protagonitzar una gran producció. La pel·lícula va ser nominada per l'Acadèmia en 5 candidatures i va obtenir el guardó a millor banda sonora original per Michel Legrand. També va obtenir 2 globus d'or en les categories de millor pel·lícula i millor direcció.

Durant els anys 80, la seva carrera com a actriu va continuar en títols com Loca, sota la direcció de Martin Reed, on interpretava una dona enfrontada al sistema judicial nord-americà. L'any 1991 va arribar a un altre projecte clau dins de la seva trajectòria, El príncep de les marees, dirigit per ella i compartint protagonisme amb Nick Nolte. El film, basat en la novel·la de Pat Conroy, va obtenir múltiples nominacions als Premis Oscar, incloent la de millor pel·lícula i millor actor principal per Nick Nolte. Paral·lelament, Streisand manté una intensa activitat dins de la indústria musical, col·labora amb productors com David Foster i amplia el seu repertori amb arranjaments orquestrals de gran format. En l'àmbit personal, després del divorci amb Gold, la seva vida sentimental es manté discretament fora del focus mediàtic durant diversos anys, fins que a finals dels 80 inicia una relació amb l'actor Don Johnson, que no va arribar a un any. L'any 1996 va dirigir L'amor té dues cares, adaptació contemporània del film francès d'André Cayat. La producció, coprotagonitzada per Jeff Bridges, aprofundeix en temes recurrents dins la seva filmografia: la vulnerabilitat emocional, la percepció física de la dona i les relacions intel·lectuals. La interpretació de Lauren Bacall va ser especialment celebrada i li va valer un Globus d'Or i una nominació a l'Oscar.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: En l'àmbit personal, Streisand inicia a mitjans dels 90 una relació estable amb James Brolin. La parella es va casar el 1988 en una cerimònia privada celebrada a Malibu. L'actriu augmenta la seva implicació política i en projectes humanitaris, que inclouen la defensa dels drets civils, la investigació mèdica cardiovascular femenina, protecció del medi ambient, drets de les dones i llibertat d'expressió artística. Amb aquesta finalitat funda la Streisand Foundation. Al llarg de la seva carrera ha rebut diversos premis Grammy, 2 Oscar, 5 Emmy, un premi Tony especial i 9 Globus d'Or, entre d'altres. Però els reconeixements internacionals continuen creixent amb el pas dels anys. Un dels més destacats arriba aquest 2026, quan el Festival de Cannes li ha concedit la Palma d'Or d'Honor per la seva trajectòria artística. El certamen francès destaca especialment la seva contribució a la modernització del musical cinematogràfic, la seva tasca com a directora i productora, la influència per a diverses generacions d'actrius i cineastes i la defensa de l'autoria femenina dins la indústria audiovisual. Avui, Barbra Streisand està considerada com a una de les últimes grans figures globals de l'entreteniment. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 11.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera.
8: Per ens sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: aplica radiosantquirze.cat i entra a casa. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
10: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Ràdio Sant Quirze.
8: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.